0: Nia piskarisanya 7:31 niu nya no gatahari pausa publicitaria man red gorisa chay mantata escutrimos pakarisa aswan willa y gonitaswan
1: radio